0: Garob, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclode publica un ensaio poderoso sulla diversità. Le giornalista Biarnese pausò un guide critique et rigoureuse sull'uniformisation linguistica e defend la diversità come un gioco democratico e ecologico maggio. Joan Thomas. David Groclode publica la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libre que tout homme, occitanisto, anti-occitanisto, ecologisto, democrato, de tutto burro, a de legi. Un libre de tesis tutos pla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libre pla escrit, clar, una paraula su linguistico, es pas la d'un universitari, mas d'un home que sap so que dits e cusat dire. L'autu es giornalista e ha trabagliato tutto sa vida sulla questione linguistica de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclode enviais pauso las questions de la diversitat de la llengos e respon a las questions matches que totes haven augit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto un agait critic sul biais de considerar la llengos en França ou d'illus paises que respecton pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estabe analizat amb una pla grande finesa lo xoc francès per escafar e remandar las escubillos lai lengos autros que la del rei. Sutabe estudiados las questius del bilingüisme des traumatismes impausats per la negació de la segregació linguistica. Un bilan sur la diversitat linguistica pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat linguistica e la diversitat biologica. L'autor se contento pas d'analizar la situació linguistica en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Un gran riqueso d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a forso questius que us pausats sul perquè de la situació linguistica un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cor d'un gran editu pargenc ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Fourro burro!
3: C'est...
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a des rasos imperatius d'interès públic maggi, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada A69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros son rapporto Liberación. Dins una decisió emesa el 29 de juny passat, el Mainaut Tribunal Administratiu refusat els recursos d'associacions opausades a la construcció i confirmat que l'infraestructura responia a un motiu dominant d'interès públic maggi. Els jutges decidiguen que els beneficis esperats del projecte, inclús en un temps de viatge reduït, la seguretat diario afortido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerar un tabé que cap de solució alternativa satisfacente era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments dels científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissent que complicio pas un exigencio d'interès public dominanto. S'aquela a que lo sentencio fuguet revirado calques meses mai tard per la Cort Administrativo d'Apelaci Toulousano qu'autorizèt la represa des travals. Del temps que las autorizacions environnementals su arro definitivos, l'Utalier demoro sujette a diversos enquistos penalos ligados a la presumida ocupació illegale de desenats d'hectares de terra utilizados per l'obratge. Aquelos proceduros su separados del litigi administratiu que es arro barrat.